0: iguales, es el respeto mutuo que obtenemos de los pares.
1: Amb ganes de tornar quan no me n'he anat mai, tira cap enrere aquesta olor de bany brut. Em fa ser hermètic i despreocupat, em fa suposar sense saber el que ha passat.